0: arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
1: Cada dia le decimos hola, hola, hola a los artistas más trendy.
2: Bueno, hemos empezado por todo lo alto. Ya sabes que aquí en Fitboy Radio tenemos la mejor selección musical preparada para ti. Ahora llega por aquí en F, en este Let You Down.
3: ¡Qué bien suena!

0: Oliveres te podem ajudar. Arribes estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Oliveres, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Oliveres, sembrant futurs des de 1910.
1: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: ¡Llévanos contigo!
5: Escucha Fitwi Radio online.
4: Online.
5: fitwiradio.com.
6: Como ya sabes, aquí solo suenan números uno. Este llega de la mano de The Killers, se llama Human.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Fitwi Radio.
2: Escúchanos online.
1: fitwiradio.com.

0: La música, los gegants y el ambiente festivo ya recorren las calles de Calarrellada. El tradicional pasacalles ha marcado el inicio de las fiestas patronales de Sant Roc, que hasta el próximo 16 de agosto desplegarán por todo el núcleo costero un amplio programa de actividades pasando por vecinos y visitantes de todas las edades.
1: El pasacalles con la banda de música y los gegants en Calarrellada dan la salida a los festejos patronales de Sant Roc, que en esta ocasión vienen cargados de actos y actividades para todas las edades.
2: Avui aquí a Calarrellada comencem les festes de Sant Roc amb el passacarrers i el pregó, que enguany irà a càrrec de la Maria Antònia Gómez, una pianista excepcional del nostre poble, que fa molts anys que col·labora amb aquestes festes amb el seu concert. I res, ens espera una setmana fins dia 16 en aquestes festes de Sant Roc plena d'actes. Trobarem actes de ball, de teatre, d'esports. També trobarem festes com Tracabar, que és una festa que va de bar en bar en la banda de música voltant per aquí pel poble de Calarrellada, i també com a un dels actes més forts, dissabte dia 15, un concurs de paelles que se farà a la Gravera, que crec que tindrà molt d'èxit, que l'any passat ja van recuperar després de molts d'anys i va anar molt bé. I després també tenim altres festes, concerts, jocs infantils, amb d'aigua, que també sempre tenen molt d'èxit, i com a per acabar, Espiró Musical del Moll, de dia 16, i després el concert de jazz en el Moll també.
1: Però con Sant Roc, los festejos no han hecho más que comenzar en el municipio.
3: Avui començant les festes de Sant Roc a Calarrellada, i la veritat és que bé, hi ha molt bona participació, la gent té ganes de sortir, té ganes de gresca, i encetam l'agost en les festes de Sant Roc i després continuem a Cap de Pere en les festes de Sant Bartomeu. De Calarrellada celebrant les festes de Sant Roc i després a Cap de Pere les de Sant Bartomeu, però bé, són quasi tres setmanes seguides de festes.
1: A Calarrellada le queda por delante toda una semana de festejos que se prolongarán hasta el próximo día 16.
0: Y Sineu vive hoy lunes uno de sus días más esperados del verano. El Rosa vuelve a llenar las calles para celebrar la 23ª Mucada, una fiesta en la que tradición, humor y sátira giran alrededor del Muc del Reig y la Muca. La jornada ha arrancado con la romería hasta el Puig del Reig y la tradicional invocación del Muc. Después, la celebración ha regresado al centro del pueblo con el pregón, el ensárbol y las particulares corridas de Sant Muquín. Y por la tarde, uno de los momentos más esperados, se encuentro entre el Muc y la Muca en la plaza de Esposar, una jornada que llena Sineu de tradición y mucho ambiente festivo.